Hauria sigut molt lleig no retre un homenatge volgut, desitjat, i que explicàvem que era un desig roent a tots els amics de Berga que en els anys 90-91 van començar a seguir-nos als concerts que fèiem primer a la comarca i després a les comarques veïnes, i els quals estimem molt i els hi devem tots. Per això els hi dedicarem una cançó amb tots aquests amics, i a més ho farem, com no, amb dos ex-brams de l'època, el Meiro i el Chema.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego 107.8 en FM.

surt. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. 107.8.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Ràdio Pego. Estem amb tu.

últim mot. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Si el que t'agrada és la bona música...

0: 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí
1: o sí?
3: Gobierno de España.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
5: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos. Sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. On és d'estiu? Arrenquem en aquest mes de juliol, arrenquem en setmana. Ens trobem a dilluns 6 de juliol del 2026, per supost. Un dia més, una jornada més, amb un nou magazín, algo molt més fresc. Arriba a On és d'estiu i qui et parla, Mapi Domènech, ja sabeu. Salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Anem a fer una gran barreja de bona música, música fresqueta, per ambientar aquests matins calorosos del mes de juliol. Per començar avui la nostra selecció musical, anem a recordar, a viatjar a través del temps. Ens quedem situats a l'any 1950 amb la gran veu e inolvidable cantant Nat King Cole. Ja sabeu, cada cançó es va convertir en un tema històric i nosaltres avui rescatem aquesta Mona Lisa. Comencem, bon dia.

Gran record, eh? Així estàvem disfrutant de la veu de Nat King Cole, com havíem dit, amb aquest èxit, el tema de l'any 1950, el famós Mona Lisa. Seguim amb més bona música, seguim recordant grans clàssics. En aquesta ocasió ens quedem disfrutant de la veu de Rafa Sánchez, ja sabeu, veu líder del grup La Unión. Any 2004 arribava amb Tu Nombre.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

José Luis Perales, y tú te vas el record de l'any 74, any 2004, la quinta estación, amb la veu inconfundible de Natalia Jiménez, y el sol no regresa. Seguim amb més bona música, seguim gaudint de grans temes, en aquesta ocasió rescatant el tema de Kim Petras, If Jesus Was a Rockstar, un tema del 2022.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment, per conèixer sabreix el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres 3 de juliol. Va ser el 5.725 de la sèrie El 111. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en el divendres va ser el 0, 5, 7, 2, 5 de la sèrie 1, 1, 1.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: En el que vam en aquesta ocasió, recordant un tema del grandíssim Joan Manuel Serrat. Any 1983, Cada Loco, con su tema.

Un himne a la llibertat. Així estàvem gaudint del fantàstic tema de Joan Manuel Serrat, aquest grandíssim cantautor, amb el tema Cada Loco, con su tema. I de l'any 83 al 2009, amb la banda valenciana Aspenca, ens quedem avui recordant-los amb el tema Crida.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Una cançó que ens parla de desig, de la passió, de ser alè amorós. Un tema popularitzat per la gran artista italiana Raffaella Carrà. Nosaltres avui ens hem quedat amb ella recordant-la amb aquest tema del 81. Caliente, caliente.

I del caliente caliente de Rafaela Carrà ens anem ara a gaudir d'una meravellosa bachata, un tema que va estar interpretat en el 2019 per la veu de Nati Natasha junt a Romeo Santos. A més, escoltem el tema La mejor versión de mí.

0: Cada setmana, doncs, una dona a l'oest de la península podria tornar a traure aire africà cap a la Mediterrània.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

I amb un tema romàntic anem a continuar, una cançó que explora doncs, la nostàlgia, eixe amor profund, eixe dolor a l'ausència. Ens quedem gaudint en aquesta ocasió de la veu de Pablo Alborán amb un tema que ens va conquistar a tots en el 2011, Te he echado de menos.

0: seguido.
1: I de la veu de Pablo Alborán a la veu de la grandíssima cantant reina de les ranxeres, la gran cantanta espanyola, com és Rocío Dúrcal, avui recordant-la amb un exitós tema del 78, Fue tan poco tu cariño.

amb la famosa veu de Rocío Dúrcal, un tema compost per el grandíssim Juan Gabriel. Així estàvem disfrutant d'eixa cançó que ens parla, doncs, d'una desil·lusió, d'un desamor. Fue tan poco tu cariño. I de la veu de Rocío Dúrcal a la veu de Luis Fonsi, que en aquesta ocasió comparteix tema junt a Manuel Turizo. A més, recordem un tema del 2022, Vacaciones.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I amb energia, bon rotllo, nosaltres arrenquem en aquesta segona hora musical. Exactament, ho fem a ritme de rumba catalana amb un fantàstic tema de Peret amb tu, amb to humorístic i surrealista. Arriba amb Saboreando, se sonava l'any 77.

0: saboreando.
1: I és que ens convida sempre, doncs, a gaudir, a disfrutar, a ballar. Així sabem, com havíem dit, recordant i gaudint de la música de Peret, Saboreando. I és moment ara per escoltar La Maldición. Rescatem una cançó del 2019 amb Lola Índigo i Laloe Brat.

I viatjant a través de la música, rescatem aquest famós One. Ai, 1992, YouTube, O2.

I del grup U2 ens han situat en aquesta ocasió el 2013 amb la banda catalana Els Pets. Reflexiona sobre les relacions del passat i la nostàlgia amb Blue Tag.

dels clàssics essencials d'eixa era de la Britpop. Ens han quedat situats a l'any 1997, avui recordant a The Breakers, i això és Bittersweet Symphony.

Un d'aixòs grans clàssics que nosaltres recuperarem avui dels anys 90 i del 97, exactament ara ens quedem situats en el 2025, un tema de l'any passat. Una cançó que ens arriba de la mà de Berthe Thomas i una cançó que porta per títol The One, el primer.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

tot un himne, tota una gran, o tot un gran clàssic de la gran reina del pop. Així estem escoltant a Madonna, exactament també ja ens hem situat a l'any 1990, recordant aquest Vogue, la cançó doncs que ens convida a gaudir, a divertir-nos i deixar-nos portar per el ritme. Ella diu que ja que ballar en les pistes de ball no importa les etiquetes, la raça, el gènere, tan sols la imaginació i deixar-se portar. Com havíem dit, un fantàstic tema popularitzat per la grandíssima Madonna.

Els gens hem quedat escoltant aquest artista espanyol, Nil Moliner, a un emotiu homenatge dedicat al que va ser el seu millor amic, que va faltar en un accident de tràfic. Nexo 10. Àlex. Un tema del 2025. Nil Moliner.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego, moment ara per gaudir d'una meravellosa bachata de la mà del cantautor dominicà Juan Luis Guerra i la seva banda 440. Arribaven al 2019 amb el tema I Love You More.
2: Una novia que es un ruiseñor. No hay nada más bello debajo del sol. No hay nada más bello debajo.
1: Es con una bachata de un merengue, ¿no?

I és que és un autèntic plaer poder gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant dominicà. Ens activa en seguida. Si estem escoltant a Juan Luis Guerra i la seva banda, Los 440, a més éxitos tema que, com havíem dit, ens va presentar en el 2019. I love you more.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ahí sabem, recordant ese Baila Morena. Un exitoso tema del grandíssim cantant italià Zucchero. No. Un tema que en aquesta ocasió doncs recordàvem de la mà de Joe Cocker i Eros Ramazzotti. Seguim amb més bona música. Ens situem en el 2009, en aquesta ocasió, a ritme de salsa, una salsa romàntica. Escoltem a Luis Enrique i el tema Yo no sé mañana.

0: pantalons el blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
2: Les 9 i 47 minuts d'aquest dilluns 6 de juliol seguim gaudint de més bona música, de grans èxits, seguim recuperant i gaudint d'aixòs temes fresquets, estiuaurets i del record. Any 1982, ens quedem amb l'Asturià, Juan Pardo, i a més recordem el tema Hay que ver.

0: Un èxit del tema anomenat Found You, una cançó que es va presentar Nick Jones al 2010 i un tema que qual doncs, compartia junt a la grandíssima Karol G.
1: És música. És passió. És... Ràdio Fèvola.
0: All my life I've been a good girl trying to... I arribem a les 10 del matí. Ho fem escoltant i recuperant un tema del 2019, exactament amb Jonas Blue junt a Teresa Rex i aquest What I Like About You, lo que m'agrada de tu.

sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

parla doncs d'una persona especial que et regala doncs una nova mirada i doncs permetint-te de redescobrir la ciutat. Així estàvem disfrutant d'aixa Barcelona Tropical, un tema interpretat per Su, junt a la veu de Carlos Sandés. I després d'aixa connexió, la qual doncs ens transformava i ens transportava a llocs exòtics, un paradís càlid i luminós, ens anem ara a disfrutar i a recordar a Blas Cantó. Arribava el 2017 amb aquest Can You Bet.

I canviant d'estil, passem ara a escoltar aquesta parella de germans. I ho fem disfrutant avui de Kiko i Sara. Menys recuperem el tema Tu me llamas.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Moment ara per quedar-nos amb la pegatina. Amb ells rescatem un tema del 2019 amb un missatge central que ens convida a deixar enrere el passat per començar de zero, acceptant els canvis de la vida i animant-nos, doncs, a agafar les nostres pròpies rendes, no? Diu que hi ha que agafar el teu propi destí abans de que els altres el puguen decidir per tu. Saber de tu.

Amb aire festiu, que és el que ens tenen acostumbrats, com havíem presentat, així estàvem disfrutant de la pegatina, saber que tu. I de la pegatina passem ara a escoltar els Metallica. Amb aquestes 72 sessions, un tema del 2023.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. I després dels Metallica, és el moment d'estornar per recuperar un clàssic dels anys 60, exactament un tema del grup The Four Seasons, que en aquesta ocasió, doncs, un estil més renovat, ens el presentava Matt Connell el 2008, Begin Rogant.

I després d'haver recuperat un clàssic modernitzat, ens anem a recuperar-ne un altre. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1975, avui escoltant la veu del grandíssim Julio Iglesias amb el tema Déjala. Una...

Déjala, déjala. Esta vez más disfrutant de la veu del grandíssim Julio Iglesias. I d'un record del 75 a un tema molt més actual. Exactament, ens quedem situats al 2025. Kelly Hodges i aquest Sunshine and Rain.

amb el seu estil entre el reggae, els tocs de ska i el rap. Si estem escoltant aquest grup que ens arriben des d'on tenien, els Auxili. Avui recordant-los amb aquesta cançó que sonava en el 2010, Estem, existim.

I dels Auxili ens anem a, ràpidament a gaudir de la veu d'aquesta grandíssima cantant, TLP. Així se li coneix artísticament. I deia nosaltres rescatem el seu famós i major èxit, Lost on You.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Anem a recuperar un altre clàssic, una cançó de l'any 1993 amb la veu d'aquest etern romàntic. Ens quedem avui recordant a Emmanuel amb Pobre Diablo. Para dar

pobre diable, com havíem presentat ahir, estàvem rescatant i recordant aquest exitós tema de Manuel. I deia, ens anem ràpidament a situar-nos en el 2019. En aquesta ocasió, escoltant Coral de Arrecife, un tema de Miki Núñez, que en aquesta ocasió doncs, compartia junt a Sofía Ellaro.

Home, aquesta cançó, Miki Núñez, doncs ens transporta, podríem dir, a un paraís tropical. Ple de naturalea i de llibertat. Coral de Arrecife, com havíem presentat a Miki Núñez, que en aquesta ocasió compartia junt a Sofia Ellar. I d'un famós tema per un altre. En aquesta ocasió ens quedem situats amb aquesta versió original dels M-Clan, un tema que comparteixen junt a Fito Cabrales, Carolina.

0: un gran clàssic dels M-Clan, com havien dit, un tema que recupera ben que en aquesta ocasió compartien junt als Fito Cabrales, el famós tema Carolina.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
0: Moment ara per quedar-nos junt a la grandíssima i famosa cantant australiana com és Kylie Minogue, amb ella recuperant un tema del 2014 que és Me Once. Celebra la emoció de tornar-se a enamorar-se.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ahí estàvem escoltant la veu de la grandíssima catalana Gessamí Boada amb el tema Em rendeixo a tu. Adana és el tema que nosaltres hem elegit en aquesta ocasió. Rescatem una cançó de Camila Cabello junta a Young Tong i un tema que sonava en el 2017.

0: Sonant des del nostre honest d'estiu, aquest gran clàssic, aquest gran tema. Camila Cabello junta a Young Jong i aquesta Havana, un tema del 2017. Nosaltres ens arriba el moment de ficar punt i final. Avui ens acomiadem amb un tema que ens parla de desamor i de desil·lusió. Una cançó que tracta, doncs, sobre una dona a la qual descriurem com una lladrona, impostera, que fingeix, doncs, estimar algú, però realment l'enganya. Fama de Diabla, és el moment per a escoltar i rescatar aquest tema del 2024. David Bisbal junta a La Conga i Emanero. I amb aquesta Fama de Diabla, nosaltres, o millor dit, una servidora diu adeu des del nostre onés d'estiu, però ja sabeu que és un adeu fins demà, perquè demà puntuals a les 8 del matí tornarem a estar ací en l'essència punt 8 de l'FM. Ara us deixem amb bona música i amb bona companyia. Seguim amb onés d'estiu i amb la música de Vicent Morera. Sigueu feliços, fins demà, ciao.
1: Que me s'acosta la última gota de amor de cuando me vacío y lleno de dolor.
2: ¿Hacemos cuarteto?
3: ¡Bravo! ¡Cuarteto!

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

0: vida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

Hola, com esteu? Desitgem que conscienciats i conscienciades del que viurem estos dies. I és que a partir d'avui i almenys fins a dijous, i podríem dir ja que també divendres, ens afectarà una onada de calor. Per això avui obrim esta finestra a la informació, perquè ens estem una setmana amb una situació meteorològica molt adversa, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia. La primera onada de calor va passar de puntetes per ací, però esta segona ens afectarà amb especial intensitat a partir d'avui dilluns i almenys, com dèiem, fins a dijous. El pic més intens de calor es registrarà entre dimarts i dijous, tot i que per a dijous encara no s'ha activat cap avís. Entenem, però, que l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ho farà en les pròximes hores perquè ja preveu que arribarem als 43 graus dijous. I com ja vaig comentar divendres passat, durant els mesos d'estiu, juliol, agost i setembre, els informatius els emetrem dimarts i dijous, però si hi ha alguna qüestió important, vos la volem fer arribar. I per això obrirem totes les finestres informatives que siguin necessàries la resta de setmana, independentment de dimarts i dijous. Entenem que aquesta onada de calor que viurem és una d'aquestes excepcions i per això avui, dilluns 6 de juliol, vos saludem a aquestes hores perquè no només volem informar per les xarxes socials, sinó també fer-ho per les zones hercianes, que per això som ràdio. I també vos contarem, ja que estem, una notícia més positiva que ens ha arribat este matí des de la Marjal de Pegoliva, i és que 5 àguiles pescadores han tornat a la Marjal després de completar la seva primera migració. L'any passat va ser un exemplar, el primer, el que va tornar on se l'havia alliberat dins el programa de recuperació de l'àguila pescadora al Parc Natural. Enguany, aquest mateix exemplar ha tornat i a ell s'han sumat 4 aus més alliberades el 2024. En el projecte de recuperació que lidera la Generalitat col·labora, recordem, la Fundació Iberdrola Espanya, la Fundació Migres, l'Ajuntament de Pego i els d'Oliva, Dénia i Xàbia, així com el grup d'estudi i protecció de rapinyaires Ecologistes en Acció. Vicent Morera està al control tècnic.

0: Com deia, al principi, a partir d'avui dilluns i almenys fins a dijous, tot i que segons les últimes previsions de l'AEMET, també divendres, es preveuen avisos de nivell groc, taronja i roig amb temperatures de fins a 44 graus en zones de l'interior i entre 37 i 39 graus en la resta del territori. I això és a grans trets. A Pego, l'AEMET preveu per avui 39 graus de màxima. Per a demà dimarts el termòmetre s'enfila als 42 graus, la mateixa màxima que per a dimecres, i per a dijous l'AEMET preveu que tinguem 43 graus. Divendres baixarien les temperatures, però no en excés, ja que ens quedaríem en els 38 graus. Respecte a les previsions, cal deixar clar que aquestes es revisen unes quantes vegades al dia i podrien patir modificacions, però en aquesta ocasió els valors seran bastant semblants als que acabe de dir, malauradament. I és que una massa d'aire associada a una dorsal anticiclònica potent es recalfarà sobre la península. Per això no podem parlar d'una irrupció sahariana, com normalment ve junt amb les onades de calor. Com explicava divendres passat, el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant explica que una massa d'origen atlàntic associada a la dorsal anticiclònica s'instal·larà sobre els voltants de la península i això farà que recalfe per subsidència. L'aire en el seu descens es comprimeix i guanya temperatura. Això és el que es coneix com a cúpula o dom de calor, que no és el típic anticicló d'estiu. S'esperen, per tant, anomalies tèrmiques molt significatives a uns 1.500 metres de 5 graus superiors, la qual cosa dona una idea de fins a quin punt es recalfarà la massa d'aire. A les comarques alacantines s'activaran les brises, alguns dies amb molt poca intensitat. Així, les coses, com assenyalàvem, se superaran els 40 graus a l'interior, mentre que en la costa la sensació de basca serà molt acusada en estos pròxims dies, amb nit tòrrides, és a dir, que no baixaran dels 25 graus centígrads. Si ens centrem en la Marina Alta, per avui l'AEMET ha decretat l'avís groc per altes temperatures perquè es poden superar, com hem dit, els 37 graus, tot i que a Pego arribarem als 39, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per a demà dimarts i després demà dimecres, la previsió és que a Pego el termòmetre puja fins als 42 graus. La Marina Alta, tots dos dies, està en avís taronja per altes temperatures. Demà dimarts a la Safor, l'avís per temperatures és roig, i ja sabeu que estem fregant la Safor i, per tant, estem ahir en aquesta situació intermitja entre l'avís taronja de la Marina Alta i l'avís roig de la Safor. Demà dimarts, segons indica l'AEMET, la temperatura màxima serà en general a la Marina Alta de 39 graus i dimecres de 40. Són temperatures generals a la comarca en la que vivim, tot i que, com diem, a Pego per a demà i després demà està fixat en 42 graus centígrads la temperatura màxima. Per a dijous, l'AEMET encara no ha activat cap avís, però el més probable és que ho faça al llarg de la vesprada o de la nit d'avui, perquè la previsió és que dijous a Pego la temperatura màxima s'enfile als 43 graus. La mínima es quedarà en els 27. A més, divendres la màxima també es mantindrà alta, tot i que baixarà dels 40 graus i es quedarà, com hem dit, en els 38. Per tot això, des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat s'ha decretat el nivell de preemergència extrem per risc d'incendis forestals avui dilluns 6 de juliol. Això es tradueix en la prohibició total de fer foc. No obstant, cal recordar que des de l'1 de juny i fins al 15 d'octubre, amb dos dies inclosos, està prohibit fer qualsevol tipus de foc en terreny forestal i en la seva zona d'influència forestal, que són 500 metres. Recordem que si es veu fum o si es veuen flames des de la distància, el que cal fer és telefonar al 112. Les altes temperatures no només provoquen un major risc d'incendis forestals, sinó que també ens afecten la salut. Per això, en dies de molta calor, com els que tenim a partir d'avui, el que hem de fer és seguir una sèrie de recomanacions, és el més convenient, per a poder així evitar al màxim que aquesta situació d'altes temperatures ens perjudiqui la salut. Des del Ministeri de Sanitat i la Direcció General de Salut Pública recomanen per a gaudir, podríem dir, d'un estiu amb salut, en primer lloc, beure aigua i líquids amb regularitat, tot i no sentir set. I això és molt important, tot i no tindre la necessitat de beure aigua, sobretot, i amb independència de l'activitat física que realitzem, és important beure aigua al llarg de tot el dia. Evitar també les begudes amb cafeïna, amb alcohol o molt ensucrades, perquè aquestes poden afavorir la deshidratació. Tot i que qualsevol persona pot patir un problema relacionat amb la calor, cal prestar especial atenció a les persones majors, a les dones embarassades, als bebès, xiquets i xiquetes menors de 4 anys, també a les persones amb malalties cròniques i a les persones que treballen a l'aire lliure. Hem d'estar el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats i refrescant-nos cada vegada que ho necessitem. També, òbviament, s'ha de reduir l'activitat física i evitar realitzar esports a l'aire lliure en les hores centrals del dia. Cal portar, o és recomanable, portar roba lleugera, ampla, de colors clars, que cobreixi la major part del cos, sobretot el cap, i que deixi transpirar. És important no deixar persones o animals en un vehicle que estiga parat i tancat i a més estiga al sol. I doncs el que es recomana és menjar lleuger amb aliments rics en aigua i en sals minerals que ajuden a reposar aquestes sals que perdem amb la suor. Què es recomana? Menjar amanides, menjar fruita, verdures, sucs i sobretot també en aquestes situacions de calor extrema es recomana mantindre's informat i informada per canals oficials i fer seguiment dels avisos que emeta el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I com hem dit, ja que hem obert esta finestra d'informació avui dilluns, també volem contar-vos el que ens ha arribat este matí des de Generalitat, i és que recordem que fa poc més d'un any, era diumenge 22 de juny de 2025, es va albirar per primera vegada un exemplar d'àguila pescadora reintroduïda al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. I es va veure en aquesta mateixa marjal. Abans havia passat, recordem-ho, per la marjal de Xeresa i va tardar uns dies fins a arribar a la de Pego-Oliva, la nostra. En aquesta ocasió ho ha fet pel Parc Natural de l'Albufera, s'ha parat allà abans d'arribar al seu lloc de destinació, que és la nostra marjal. Allí, a l'Albufera, va ser localitzat el passat 19 de juny. Eixa mateixa au, el mascle UHC, que són els dígits de l'anella de lectura a distància que porta, ha tornat este estiu per segon any consecutiu i recordem que va ser alliberat a la marjal el 2023. Aleshores, Covadonga Viedma, que és cap de secció del Departament de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000, depenent de la Direcció General de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, expressava l'anhel últim del projecte de reintroducció de l'àguila pescadora a la Comunitat Valenciana en general i al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva en particular.
2: De momento solo se ha avistado un macho. Esta es la gran noticia del proyecto, porque seguro que a partir de ahora, pues de los siguientes años, pues empiezan a regresar más ejemplares y entonces es mucho más probable que en algún momento se produzca lo más ansiado, que es que la especie vuelva a reproducirse en la Comunidad Valenciana.
0: Ja ho intuïa i ho pronosticava Covadonga Viedma, arribaran més exemplars i això s'ha complit perquè en aquesta ocasió UHC no està sol perquè la vicepresidència tercera i Conselleria de Medi Ambient ha confirmat la tornada d'un total de 5 àguiles pescadores alliberades al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba. Els altres 4 exemplars es van alliberar el 2024 i han tornat després de completar la seva primera migració. Els exemplars identificats esta temporada són la femella ULJ, fotografiada el 15 de maig al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa, el mascle UJT, observat el 15 de juny a l'Espai Natural dels Estanys d'Almenara mitjançant una càmera instal·lada en un dels nius habilitats per a l'espècie, el mascle UJW, identificat el 29 de juny al Parc Natural del Marjal de Pegoliba, i el mascle ULM, observat el 2 de juliol a la Marjal d'Almenara, en la mateixa posició o en el mateix lloc que UJT. Els 5 exemplars procedeixen d'Escòcia gràcies a la col·laboració entre la Generalitat, la Fundació Migres, la Fundació Iberdrola i la Fundació Roy Dennis, entitat esta última que des de 2023 aporta anualment 12 polls al projecte valencià de reintroducció de l'àguila pescadora. La tornada de 5 exemplars d'esta rapinyaire tan especial suposa un nou avanç del programa de recuperació de l'àguila pescadora que du a terme la Direcció General de Medi Natural i Animal, ja que el comportament observat s'ajusta al cicle biològic de l'espècie, segons ens indiquen des de l'administració autonòmica. Este comportament suposa que durant el seu primer any de vida, les àguiles pescadores romanen en les seues àrees d'hibernació i no solen tornar a les seues zones de naixement o alliberament fins al segon any. I destaquen des de la Direcció General de Medi Natural i Animal que els 4 mascles que han tornat enguany han sigut observats utilitzant o visitant nius artificials instal·lats dins del programa de recuperació desenvolupat per la Generalitat amb la col·laboració, com dèiem, de la Fundació Iberdrola Espanya, la Fundació Migres, l'Ajuntament de Pego i els d'Oliva, Denia i Xàbia, així com el grup d'estudi i protecció de rapinyaires Ecologistes en Acció. Estes estructures tenen com a objectiu facilitar el futur establiment de parelles reproductores en distintes zones humides de la Comunitat Valenciana. Els primers resultats del seguiment d'aquestes aus també reforcen una de les hipòtesis de l'equip tècnic del projecte. Els exemplars que han tornat coincideixen en aquells que van estar durant més temps en l'entorn de la Marjal de Pegoliba després de ser alliberats i, per tant, abans d'iniciar la migració cap a Àfrica. Eixa major permanència podria haver afavorit el seu desenvolupament físic i el perfeccionament de les seues tècniques de pesca, augmentant així les possibilitats de supervivència durant la primera migració i facilitant la seva posterior tornada. La Generalitat informa que continuarà realitzant el seguiment d'aquests exemplars durant els pròxims mesos per a conèixer, d'una banda, la seva evolució i comprovar si romanen a la Comunitat Valenciana fins a arribar a la seva maduresa sexual, que és el pas previ a la possible formació de les primeres parelles reproductores dins del projecte de recuperació que està finançat amb fons europeus, el fons que es coneix amb les sigles PEPAC. Així que confiem que aquest anhel que comentàvem al principi es faci realitat i en un temps no massa llunyà les parelles d'àguiles pescadores es reproduïsquen a la Marjal de Pegoliba.

I amb aquestes dues qüestions, una més negativa, perquè passarem dies de molta calor, i una altra positiva, posem punt final a esta finestra informativa de l'estiu, ací a Ràdio Pego. Recordem que Vicent Morera ha estat al control tècnic i Sara García al micròfon. I res, que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà. Adeu.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: La música allarga la vida. Adrenalina, la vida, la vida. Diu-la a Ràdio Vega. La medicina que t'allarga la
1: vida. La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Radio Pego.

podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Life. Radio Pego, arroba Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.

La gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? Desitgem que conscienciats i conscienciades del que viurem estos dies. I és que a partir d'avui i almenys fins a dijous, i podríem dir ja que també divendres, ens afectarà una onada de calor. Per això, avui obrim esta finestra a la informació, perquè encetem una setmana amb una situació meteorològica molt adversa, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia. La primera onada de calor va passar de puntetes per ací, però esta segona ens afectarà amb especial intensitat a partir d'avui dilluns i almenys, com dèiem, fins a dijous. El pic més intens de calor es registrarà entre dimarts i dijous, tot i que per a dijous encara no s'ha activat cap avís. Entenem, però, que l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ho farà en les pròximes hores perquè ja preveu que arribarem als 43 graus dijous. I com ja vaig comentar divendres passat, durant els mesos d'estiu, juliol, agost i setembre, els informatius els emetrem dimarts i dijous, però si hi ha alguna qüestió important, vos la volem fer arribar. I per això obrirem totes les finestres informatives que siguin necessàries la resta de setmana, independentment de dimarts i dijous. Entenem que esta onada de calor que viurem és una d'aquestes excepcions i per això avui, dilluns 6 de juliol, vos saludem a aquestes hores perquè no només volem informar per les xarxes socials, sinó també fer-ho per les zones hercianes, que per això som ràdio. I també vos contarem, ja que estem, una notícia més positiva que ens ha arribat este matí des de la Marjal de Pegoliba, i és que 5 àguiles pescadores alliberades a la Marjal de Pegoliba tornen a prop del parc natural després de completar la seva primera migració. L'any passat va ser un exemplar, el UHC, el primer que va tornar on se l'havia alliberat dins el programa de recuperació de l'àguila pescadora al parc natural. Enguany, eixe mateix exemplar ha tornat a Terres Valencianes. A ell s'han sumat 4 aus més alliberades el 2024. En el projecte de recuperació que lidera la Generalitat col·labora la Fundació Iberdrola Espanya, la Fundació Migres, l'Ajuntament de Pego i els d'Oliva, Dènia i Xàbia, així com el grup d'estudi i protecció de rapinyaires Ecologistes en Acció. Visa Morera està al control tècnic.
1: Informatius Radio Pego. Amb Sara García.
0: Com deia al principi, a partir d'avui dilluns i almenys fins a dijous, tot i que segons les últimes previsions de l'AEMET, també divendres, es preveuen avisos de nivell groc, taronja i roig amb temperatures de fins a 44 graus en zones de l'interior i entre 37 i 39 graus en la resta del territori. I això és a grans trets. A Pego, l'AEMET preveu per avui 39 graus de màxima, per a demà dimarts el termòmetre s'enfila als 42 graus, la mateixa màxima que per a dimecres, i per a dijous l'AEMET preveu que tinguem 43 graus. Divendres baixarien les temperatures, però no en excés, ja que ens quedaríem en els 38 graus. Respecte a les previsions, cal deixar clar que aquestes es revisen unes quantes vegades al dia i podrien patir modificacions, però en aquesta ocasió els valors seran bastant semblants als que acabe de dir, malauradament. I és que una massa d'aire associada a una dorsal anticiclònica potent es recalfarà sobre la península, per això no podem parlar d'una irrupció sahariana com normalment ve junta amb les onades de calor. Com explicava divendres passat, el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant explica que una massa d'origen atlàntic associada a la dorsal anticiclònica s'instal·larà sobre els voltants de la península i això farà que recalfe per subsidència. L'aire en el seu descens es comprimeix i guanya temperatura. Això és el que es coneix com a cúpula o dom de calor, que no és el típic anticicló d'estiu. S'esperen Per tant, anomalies tèrmiques molt significatives a uns 1.500 metres de 5 graus superiors, la qual cosa dona una idea de fins a quin punt es recalfarà la massa d'aire. A les comarques alacantines s'activaran les brises, alguns dies amb molt poca intensitat. Així, les coses, com assenyalàvem, se superaran els 40 graus a l'interior, mentre que en la costa la sensació de basca serà molt acusada en estos pròxims dies, amb nit tòrrides, és a dir, que no baixaran dels 25 graus centígrads. Si ens centrem en la Marina Alta, per avui l'AEMET ha decretat l'avís groc per altes temperatures perquè es poden superar, com hem dit, els 37 graus, tot i que a Pego arribarem als 39, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per a demà dimarts i després demà dimecres, la previsió és que a Pego el termòmetre puja fins als 42 graus. La Marina Alta, tots dos dies, està en avís taronja per altes temperatures. Demà dimarts, a la Safor, l'avís per temperatures és roig, i ja sabeu que estem fregant la Safor i, per tant, estem ahí en aquesta situació intermitja entre l'avís taronja de la Marina Alta i l'avís roig de la Safor. Demà dimarts, segons indica l'AEMET, la temperatura màxima serà en general a la Marina Alta de 39 graus i dimecres de 40. Són temperatures generals a la comarca en la que vivim, tot i que, com diem, a Pego per a demà i després demà està fixat en 42 graus centígrads la temperatura màxima. Per a dijous, l'AEMET encara no ha activat cap avís, però el més probable és que ho faça al llarg de la vesprada o de la nit d'avui, perquè la previsió és que dijous a Pego la temperatura màxima s'enfile als 43 graus. La mínima es quedarà en els 27. A més, divendres la màxima també es mantindrà alta, tot i que baixarà dels 40 graus i es quedarà, com hem dit, en els 38. Per tot això, des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat s'ha decretat el nivell de preemergència extrem per risc d'incendis forestals avui dilluns 6 de juliol. Això es tradueix en la prohibició total de fer foc. No obstant, cal recordar que des de l'1 de juny i fins al 15 d'octubre, amb dos dies inclosos, està prohibit fer qualsevol tipus de foc en terreny forestal i en la seva zona d'influència forestal, que són 500 metres. Sobre esta qüestió, davant l'onada de calor que tindrem fins a dijous, la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori han resolt, primer, establir el nivell de preemergència 3 del Pla Especial Front al Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana des de avui, dilluns, dia 6 i fins dijous, 9 de juliol, amb dos dies inclosos. Esta declaració de preemergència 3 comporta la prohibició del trànsit de persones per sendes i camp a través, la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o les seues rodalies, la suspensió de l'ús festiu recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal fins a aquests 500 metres. I també, com dèiem abans, la prohibició d'encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal i la seva zona d'influència fins a 500 metres, recordem. També inclou la suspensió de qualsevol tipus d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. A més, s'estableix la prohibició de circular per les pistes i camins forestals qualsevol tipus de vehicle, bicicleta o a peu dins els parcs naturals, entre els quals es troba la Marjal de Pegoliba i també el Montgó. I també es prohibeix qualsevol prova esportiva que transcorrega per terreny forestal i la suspensió de les ja autoritzades entre el 6 i el 9 de juliol, aixòs dos dies inclosos. Recordem que si veieu fum o flames, s'ha de telefonar al 112. Les altes temperatures no només provoquen un major risc d'incendis forestals, sinó que també ens afecten la salut. Per això, en dies de molta calor, com els que tenim a partir d'avui, el que hem de fer és seguir una sèrie de recomanacions, és el més convenient, per a poder així evitar al màxim que aquesta situació d'altes temperatures ens perjudiqui la salut. Des del Ministeri de Sanitat i la Direcció General de Salut Pública recomanen per a gaudir, podríem dir, d'un estiu amb salut, en primer lloc, beure aigua i líquids amb regularitat, tot i no sentir set. I això és molt important, tot i no tindre la necessitat de beure aigua, sobretot, i amb independència de l'activitat física que realitzem, és important beure aigua al llarg de tot el dia. Evitar també les begudes amb cafeïna, amb alcohol o molt ensucrades, perquè aquestes poden afavorir la deshidratació. Tot i que qualsevol persona pot patir un problema relacionat amb la calor, cal prestar especial atenció a les persones majors, a les dones embarassades, als bebès, xiquets i xiquetes menors de 4 anys, també a les persones amb malalties cròniques i a les persones que treballen a l'aire lliure. Hem d'estar el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats i refrescant-nos cada vegada que ho necessitem. També, òbviament, s'ha de reduir l'activitat física i evitar realitzar esports a l'aire lliure en les hores centrals del dia. Cal portar, o és recomanable, portar roba lleugera, ampla, de colors clars, que cobrisca la major part del cos, sobretot el cap, i que deixi transpirar. És important no deixar persones o animals en un vehicle que estiga parat i tancat i a més estiga al sol. I el que es recomana és menjar lleuger, amb aliments rics en aigua i en sals minerals que ajuden a reposar aquestes sals que perdem amb la suor. Què es recomana? Menjar amanides, menjar fruita, verdures, sucs. I sobretot també en aquestes situacions de calor extrema es recomana mantindre's informat, informada per canals oficials i fer seguiment dels avisos que emeta el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I com hem dit, ja que hem obert esta finestra d'informació avui dilluns, també volem contar-vos el que ens ha arribat este matí des de Generalitat, i és que recordem que fa poc més d'un any, era diumenge 22 de juny de 2025, es va albirar per primera vegada un exemplar d'àguila pescadora reintroduïda al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, i es va veure en aquesta mateixa marjal. Abans havia passat, recordem-ho, per la marjal de Xeresa i va tardar uns dies fins a arribar a la de Pegoliba, la nostra. En aquesta ocasió ho ha fet pel Parc Natural de l'Albufera, s'ha parat allà abans d'arribar al seu lloc de destinació, que és la nostra marjal. Allí, a l'Albufera, va ser localitzat el passat 19 de juny. Eixa mateixa au, el mascle UHC, que són els dígits de l'anella de lectura a distància que porta, ha tornat este estiu per segon any consecutiu i recordem que va ser alliberat a la marjal el 2023. Aleshores, Covadonga Viedma, que és cap de secció del Departament de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000, depenent de la Direcció General de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, expressava l'anhel últim del projecte de reintroducció de l'àguila pescadora a la Comunitat Valenciana en general i al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba en particular.
2: De momento solo se ha avistado un macho. Esta es la gran noticia del proyecto, porque seguro que a partir de ahora, pues de los siguientes años, pues empiezan a regresar más ejemplares y entonces es mucho más probable que en algún momento se produzca lo más ansiado, que es que la especie vuelva a reproducirse en la Comunidad Valenciana.
0: Ja ho intuïa i ho pronosticava Covadonga Viedma, arribaran més exemplars i això s'ha complit perquè en aquesta ocasió HUHC no està sol perquè la vicepresidència tercera i Conselleria de Medi Ambient ha confirmat la tornada d'un total de 5 àguiles pescadores alliberades al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba. Els altres 4 exemplars es van alliberar el 2024 i han tornat després de completar la seva primera migració. Els exemplars identificats esta temporada són la femella ULJ, fotografiada el 15 de maig al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa, el mascle UJT, observat el 15 de juny a l'Espai Natural dels Estanys d'Almenara mitjançant una càmera instal·lada en un dels nius habilitats per a l'espècie, el mascle UJW, identificat el 29 de juny al Parc Natural del Marjal de Pegoliba, i el mascle ULM, observat el 2 de juliol a la Marjal d'Almenara, en la mateixa posició o en el mateix lloc que UJT. Els 5 exemplars procedeixen d'Escòcia gràcies a la col·laboració entre la Generalitat, la Fundació Migres, la Fundació Iberdrola i la Fundació Roy Dennis, entitat esta última que des de 2023 aporta anualment 12 polls al projecte valencià de reintroducció de l'àguila pescadora. La tornada de 5 exemplars d'esta rapinyaire tan especial suposa un nou avanç del programa de recuperació de l'àguila pescadora que du a terme la Direcció General de Medi Natural i Animal, ja que el comportament observat s'ajusta al cicle biològic de l'espècie, segons ens indiquen des de l'administració autonòmica. Este comportament suposa que durant el seu primer any de vida, les àguiles pescadores romanen en les seues àrees d'hibernació i no solen tornar a les seues zones de naixement o alliberament fins al segon any. I destaquen des de la Direcció General de Medi Natural i Animal que els 4 mascles que han tornat enguany han sigut observats utilitzant o visitant nius artificials instal·lats dins del programa de recuperació desenvolupat per la Generalitat amb la col·laboració, com dèiem, de la Fundació Iberdrola Espanya, la Fundació Migres, l'Ajuntament de Pego i els d'Oliva de Nia i Xàbia, així com el grup d'estudi i protecció de rapinyaires ecologistes en acció. Estes estructures tenen com a objectiu facilitar el futur establiment de parelles reproductores en distintes zones humides de la Comunitat Valenciana. Els primers resultats del seguiment d'aquestes aus també reforcen una de les hipòtesis de l'equip tècnic del projecte. Els exemplars que han tornat coincideixen en aquells que van estar durant més temps en l'entorn de la Marjal de Pegoliba després de ser alliberats i, per tant, abans d'iniciar la migració cap a Àfrica. Eixa major permanència podria haver afavorit el seu desenvolupament físic i el perfeccionament de les seues tècniques de pesca, augmentant així les possibilitats de supervivència durant la primera migració i facilitant la seva posterior tornada. La Generalitat informa que continuarà realitzant el seguiment d'estos exemplars durant els pròxims mesos per a conèixer d'una banda la seva evolució i comprovar si romanen a la Comunitat Valenciana fins a arribar a la seva maduresa sexual, que és el pas previ a la possible formació de les primeres parelles reproductores dins del projecte de recuperació que està finançat amb fons europeus, el fons que es coneix amb les sigles PEPAC. Així que confiem doncs, que aquest anhel que comentàvem al principi es faça realitat i en un temps no massa llunyà doncs, les parelles d'àguiles pescadores es reproduïsquen a la Marjal de Pegoliba.

I amb aquestes dues qüestions, una més negativa, perquè passarem dies de molta calor, i una altra positiva, posem punt final a esta finestra informativa de l'estiu, ací a Ràdio Pego. Recordem que Vicent Morera ha estat al control tècnic i Sara García al micròfon. I res, que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà. Adéu.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Dans cette rue y avait...
0: Radio Pego, la veu del poble.
2: It's got to be.
3: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Radio Pego. Perquè la música és vida.
4: If you only knew what I wanna do, I wanna lose my mind with you, waste every second of my life with you, when I go away.

0: 107.8 Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, estem al teu costat.

vuelto mirarás como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: prop. Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.